0: Buen día desde Radio La Voz del Sur. Dime que es 20 de mayo del 2026, una jornada en la que deben de saber que el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana estará hoy en el municipio en una jornada de donación de sangre que arrancará a la de matí a las 9 y media, fins a la 1 y media, y per la vesprada de 5 a 8 y media. Será en el Casal de la Falla y ya estem tots al carrer Mestre Giner 4. D'això i d'altres continguts parlem a continuació. Primer, com sempre, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: I puja l'índex ultravioleta a nivell 8 i també a poc ho fan les temperatures. 25 de màxima, 14 de mínima, vent de l'est a 10 km hora i la boira inicial ha donat pas a núvols i sol que tindrà més presència durant la vesprada, tot i que el dia tancarà en boirines. Sobre la vaga en educació, sobre les reunions, ahir n'hi havia una altra que arrencava a primera hora de la vesprada. Com estem d'esperances de la resolució a via del conflicte? Li preguntàvem això en el dia d'ahir a Rafa Martínez de Comissions Obreres.
2: Perquè sí que tenim, evidentment, moltes esperances d'aconseguir que la conselleria, que abans mos dia, això és impossible, ara mos comença a dir, bueno, val sí, però a veure com ho fem. I vaja, sí que s'estan aconseguint coses, però se van aconseguir més. Arribarà un moment en què la negociació, perquè nosaltres no estem al carrer i mobilitzant-nos perquè ens agrada estar, ho fem perquè volem aconseguir coses concretes. Aleshores, quan arriba un moment en què aquesta negociació que dure el que puga, nosaltres estem ahí, ¿vale? I un vuit mes, i si demà ens han de tornar a juntar, pues, ahí seguirem. Però si arriba un moment en què hi ha una proposta que se pot valorar ja, bueno, pues tienen que tota la gent que estem en recolzant de les mobilitzacions, els sindicats que estan allà en la negociació, pues estudiar-la, consultar-la i veure que d'alguna manera si s'accepta o no s'accepta, perquè com que ja el que volem no és manifestar-nos perquè sí, volem coses concretes, ¿vale? No serà en una... En les negociacions sempre sabem que el 100% és difícil d'aconseguir.
0: Pues això és el que ens contava Rafa Martínez del tema de la vaga. I com sabem va haver una marxa unitària per l'educació pública que va arrencar des del CEI La Moneta i que va finalitzar en la plaça del Mercat. Altres coses que porta la jornada d'avui, ara no massa tardar, a les 9:15 arrencarà l'apertura institucional de les Jornades Nacionals de la Gent Tutor. Serà al Saló d'Actes de Caixa La Vall. I avui també tenim el musical El viatge d'en Tabalet del Conservatori Professional de Música. Això serà en l'auditori i ens ho contava el seu director, Lluís Vallès.
3: I molt contents de poder reunir a gran part, no tots, que ja ens, en què ja ens agradaria, a gran part de la ciutat. I referim tant a participants musicals com no musicals. Doncs serà un musical a partir d'una història d'un Tabalet que es va descobrir al poblat Iber ara en setembre, que portava això, més de 2.000 anys enterrat ahir, no? I a través d'ahir hem construït una història on el Tabalet desperta i surt al món de nou després de 2.000 anys.
0: I en el mostra, la jornada d'avui dimecres, pues té el taller d'elaboració i degustació de cuina intercultural. Serà a les 10 i fins a les 3 de la vesprada. Amparo Falcó.
4: Elaboració i degustació de cuina intercultural, que l'organitzarà Barris Inclusius. Com no n'hi haurà degustació en la mostra de folklore, hem fet la degustació a part. I bueno, la gent d'ahir, hi ha un telèfon d'inscripció per si la gent vol apuntar-se.
0: I dir que demà tindrà lloc al Teatre Municipal Amal, a carrer de la companyia de teatre La Baldufa, i per la vesprada a les 7, la inauguració de l'exposició del col·lectiu F4, els treballs de les noves veïnes. Serà a l'Espai d'Igualtat i Pau.
5: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... CaixaLaBaix.
0: En la comarca, Moncofa ha destinat 15.000 euros al suport de les famílies amb el xec bebé. 30 famílies s'han beneficiat de la mesura. I ahir, a Moncofa, el PSPB ha demanat un informe de tresoreria per aclarir si existís el suposat deute de 1.500.000 d'euros de l'Estat amb l'Ajuntament. Al costat, en Nules, comentem en primer lloc que estan portant a terme actuacions de millora i d'adequació de les seues platges amb una inversió de més de 30.000 euros i que estaran finalitzades abans de començar la temporada de l'estiu. Però en Nules hi ha que parlar també de xifres econòmiques, perquè el Partit Popular ha assenyalat que el forat econòmic de Nules bloqueja l'ampliació del cementeri i el pla contra inundacions previstos en el pressupost. Ahir parlàvem amb Adrián Sorribes i ens comentava el següent.
1: Bé, nosaltres a dia d'avui podem dir que el pàrquing és plenament viable, que nosaltres hem fet un pàrquing que és autosostenible. Això, qualsevol família o qualsevol autònomo comprendrà quan tu estàs fent el pressupost mensual i algú té 10.000 euros i vai, este mes no te paga i ja te paga pel següent, però ja es passa de trimestre. Tu el trimestre ja l'has tancat en negatiu. En què te deuen aquests diners, tu ja l'has tancat en negatiu. Però a nosaltres ens ha passat igual. Nosaltres comptàvem en uns diners, sobretot que se generen per la creació de nous espais en els polígonos industrials, que això genera un pago d'un ICI, de l'impost de construcció, que genera un IBI, que genera una sèrie d'ingressos que hauríem de tindre, però el retras, no, en la finalització d'obres, pues, fa que, pues, que no s'hagin ingressat aquests diners en el 2026 i mos falten aquests diners. Ara mirarem quin és el que hem de fer, si hem de fer un plan econòmic financer o si hem de fer alguna retallada, però ahir sí pot estar la gent tranquil·la que farem els números rojos com a mi m'agraden. Vull dir, ningú té que preocupar-se perquè l'escola d'estiu perilla per als seus fills, ningú té que preocupar-se perquè la unitat respire tinga menys usuaris, ningú té que preocupar-se per les ajudes que fem des de l'Ajuntament tant per a les associacions com per al veïnat. Si tenim que retallar, doncs, bueno, tenim moltes places, com t'he dit, n'hi ha moltes places de treballadors municipals que avui no estan cobertes, que evidentment d'ací a final d'any no se cobriran i aquests diners van a sobrar, per tant

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Real. En este cas en l'Ateneu Frederica Montseny, i va estar molt bé. La veritat que va ser un ambient molt bonic, van tocar en companyia d'un grup de la Vall, de Porella Runners, i la veritat que va estar molt bé. I va ser un poquet ixe punt ja d'arrencar un poquet per a lo que tu dius de tocar en la Vall, que no puc dir-te molt, però el mes que ve tenim un concert que considere que serà molt bonic. Estem en col·laboració amb una entitat d'ací de la Vall i també reforçant, no?, un poquet ixe component de fer comunitat, de construir poble a través d'algo tan bonic com és la música. I també un poquet més avant, en ixos propers mesos d'estiu, tenim ja previst un concert que considere que si el fem bé, que això ja depèn un poc de nosaltres, pot ser molt multitudinari.
2: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Mari Carmen Navarro, Pròxima 89 en la Vall, Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: Buen día desde Radio La Vaiduso. Dimecres 20 de maig del 2026, una jornada en la que deuen de saber que el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana estarà avui en el municipi en una jornada de donació de sang que arrencarà a la de matí a les 9 i mitja fins a la 1 i mitja i per la vesprada de 5 a 8 i mitja. Serà en el casal de la Falla i ja estem tots al carrer Mestre Giner 4. D'això i d'altres continguts parlem a continuació. Primer, com sempre, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: I puja l'índex ultravioleta a nivell 8 i també a poc ho fan les temperatures. 25 de màxima, 14 de mínima, vent de l'est a 10 km hora i la boira inicial ha donat pas a núvols i sol que tindrà més presència durant la vesprada, tot i que el dia tancarà en boirines. Sobre la vaga en educació, sobre les reunions, ahir n'hi havia una altra que arrencava a primera hora de la vesprada. Com estem d'esperances de la resolució a via del conflicte? Li preguntàvem a son el dia d'ahir a Rafa Martínez de Comissions Obreres.
2: Perquè sí que tenim, evidentment, moltes esperances d'aconseguir que la conselleria, que abans mos dia, això és impossible, ara mos comença a dir, bueno, val sí, però a veure com ho fem. I vaja, sí que s'estan aconseguint coses, però se van aconseguir més. Arribarà un moment en què la negociació, perquè nosaltres no estem al carrer i mobilitzant-nos perquè ens agrada estar, ho fem perquè volem aconseguir coses concretes. Aleshores, quan arriba un moment en què aquesta negociació que dure el que puga, nosaltres estem ahí, ¿vale? I un vuit mes, i si demà s'han de tornar a juntar, pues ahí seguirem. Però si arriba un moment en què hi ha una proposta que se pot valorar ja, bueno, pues tienen que tota la gent que estem en recolzant de les mobilitzacions, els sindicats que estan ahí en la negociació, pues estudiar-la, consultar-la i veure que d'alguna manera si s'accepta o no s'accepta, perquè com que ja el que volem no és manifestar-nos perquè sí, volem coses concretes, ¿vale? No serà en una... En les negociacions sempre sabem que el 100% és difícil d'aconseguir.
0: Pues això és el que ens contava Rafa Martínez del tema de la vaga. I com sabem, va haver una marxa unitària per l'educació pública que va arrencar des del CEIB La Moneta i que va finalitzar en la plaça del Mercat. Altres coses que porta la jornada d'avui, ara no massa tardar, a les 9:15 arrencarà l'apertura institucional de les Jornades Nacionals de la Gent Tutor. Serà al Saló d'Actes de Caixa La Vall. I avui també tenim el musical El viatge d'en Tabalet del Conservatori Professional de Música. Això serà en l'auditori i ens ho contava el seu director, Lluís Vallès.
3: I molt contents de poder reunir a gran part, no tots, que ja ens, en què ja ens agradaria, a gran part de la ciutat. Mm-hmm. I referim tant a participants musicals com no musicals. Doncs serà un musical... a partir d'una història d'un tabalet que es va descobrir al poblat Iber ara en setembre, que portava pues, això, més de 2.000 anys enterrat ahir, no? I a través d'ahir hem construït una història on el tabalet desperta i surt al món de nou després de 2.000 anys.
0: I en el Mostra'm, la jornada d'avui dimecres, pues té el taller d'elaboració i degustació de cuina intercultural. Serà a les 10 i fins les 3 de la vesprada. Amparo Falcó.
4: Elaboració i degustació de cuina intercultural, que l'organitzarà Barris Inclusius. Com no n'hi haurà degustació en la mostra de folklore, hem fet la degustació a part. I bueno, la gent d'ahir hi ha un telèfon d'inscripció per si la gent vol apuntar-se.
0: I dir que demà tindrà lloc al Teatre Municipal Amal, a càrrec de la companyia de teatre La Baldufa, i per la vesprada a les 7, la inauguració de l'exposició del col·lectiu F4, Els treballs de les noves veïnes. Serà a l'Espai d'Igualtat i Pau.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa Labai.
0: En la comarca, Moncofa ha destinat 15.000 euros al suport de les famílies amb el xec bebé. 30 famílies s'han beneficiat de la mesura. I ahir, en Moncofa, el PSPB ha demanat un informe de tresoreria per aclarir si existís el suposat deute de 1.500 d'euros de l'Estat amb l'Ajuntament. Al costat, en Nules, comentem en primer lloc que estan portant a terme actuacions de millora i d'adequació de les seues platges amb una inversió de més de 30.000 euros i que estaran finalitzades abans de començar la temporada de l'estiu. Però en Nules hi ha que parlar també de xifres econòmiques, perquè el Partit Popular ha assenyalat que el forat econòmic de Nules bloqueja l'ampliació del cementeri i el pla contra inundacions previstos en el pressupost. Ahir parlàvem amb Adrián Sorribes i ens comentava el següent.
1: Bé, nosaltres a dia d'avui podem dir que el pàrquing és plenament viable, que nosaltres hem fet un pàrquing que és autosostenible. Això qualsevol família o qualsevol autònomo comprendrà quan tu estàs fent el pressupost mensual i algú té 10.000 euros i vai, este mes no te paga i ja te paga pel següent, però ja has passat el trimestre. Tu el trimestre ja l'has tancat en negatiu. En què te deuen aquests diners, tu ja l'has tancat en negatiu. Però nosaltres ens ha passat igual. Nosaltres comptàvem en uns diners, sobretot que se generen per la creació de nous espais en els polígonos industrials, que això genera un pago d'unició de l'impost de construcció, que genera un IBI, que genera una sèrie d'ingressos que hauríem de tindre, però el retras, no, en la finalització d'obres pues fa que, pues que no s'hagin ingressat aquests diners en el 2026 i ens falten aquests diners. Ara mirarem quin és el que hem de fer, si hem de fer un plan econòmic financer o si hem de fer alguna retallada, però ahí sí pot estar la gent tranquil·la que farem els números rojos com a mi m'agraden. Vull dir, ningú té que preocupar-se perquè l'escola d'estiu perilla per als seus fills, ningú té que preocupar-se perquè la unitat respire tinga menys usuaris, ningú té que preocupar-se per les ajudes que fem des de l'Ajuntament tant per a les associacions com per al veïnat. Si tenim que retallar, doncs, bueno, tenim moltes places, com t'he dit, n'hi ha moltes places de treballadors municipals que avui no estan cobertes, que evidentment d'ací a final d'any no se cobriran i aquests diners van a sobrar, per tant ahí tenim diners, o pues, retallar gastos que són evitables durant el 2026.
0: També parlava Adrián Sorribes de la viabilitat del pàrquing.
1: Bé, nosaltres a dia d'avui podem dir que el pàrquing és plenament viable, que nosaltres hem fet un pàrquing que és autosostenible, però sí que és veritat que si mantindre el pàrquing apenas ens costa 15 o 20.000 euros a l'any, la amortització de la infraestructura són pues, quasi 30.000 euros. Entonces, nosaltres tenim que arribar a generar... Per baix de 45.000 euros d'ingressos, el pàrquing seria inviable. Nosaltres ara mateix estem en 46, entenem que ja són viables. Ara falta parlar en el banc per veure com anem a pagar aquesta hipoteca.

0: encara un poquet per a lo que tu dius de tocar en la vall, que no puc dir-te molt, però el mes que ve tenim un concert que considero que serà molt bonico. Estem en col·laboració amb una entitat d'ací de la vall i també reforçant, no?, un poquet d'aquest component de fer comunitat, de construir poble a través d'algo tan bonico com és la música. I també un poquet més avant, en aquests propers mesos d'estiu, tenim ja previst un concert que considero que si el fem bé, que això ja depèn un poquet de nosaltres, pot ser molt multitudinari.
1: Los Mases de Guardia en Nules, Mari Carmen Navarro, próximo 89 en la Valle, Elena Miralles, Plaza del Centre 2.

0: Hoy por hoy.
1: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem

0: la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
1: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
2: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
3: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
6: Cadena Ser, 100 años de radio.

0: Bancofa en perspectiva. Rafa Segarra.
1: Pues torna a sonar esta sintonía en el mes de maig. Don Rafael Segarra, bon dia, bona vesprà, com esteu avui? Benvingut.
2: Bon dia, i ja tenia ganes de vindre. Ja han passat dos mesos que no venien per ací, jo feia de menos. Jo trobava a faltar un poquet.
1: Se trobava a faltar, eh?
2: Sí.
1: Bueno, pues en estos temps de maig, que la cosa està com està, ja sabem quina és l'actualitat, no?, d'estos dies, pues precisament el programa tracta d'adentrar-se en el cor, no?, d'aixòs centres on s'ensenya la gent, on la vida s'emeneja diari, on s'avança i en busquem un futur millor, o almenys això tu i jo és el que volem pensar.
2: Sí, encara que soni mal, però n'hi ha que dir, el feixisme se cura llegint i se cura aprenent, i les nostres generacions que vindran tenen molta faena per fer, per reconstruir este món, i també tenim els profes d'avui en dia que fan, encara que per a moltes persones parega que no, però estan fent molta tasca, i crec que ara ha coincidit en que el destí mos ha fet caure en aquestes dates, però sí, és, jo crec que és important, i més avui és important parlar de l'escola. Vam, en l'última entrevista, vam estar parlant en Abel i Corma, i enguany, i en esta de ara, també parlem d'Abel i Corma, però parlem del col·legi públic.
1: Veus,
2: aquell que vam estar parlant de se li va nombrar. I per a ello, pues, tenim a Maribel, a Maribel Arnau, perquè ara em va parlar d'un projecte superxulo, que enguany és el desè aniversari, i bueno, sí que és de veres, i n'hi ha que dir-ho, que varen ser ells els que es van ficar en contacte amb nosaltres per fer veure la rellevància de lo que anem a parlar ara. Maribel, bon dia, bona vesprà, conforme cregues oportú.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Pues bueno, bé, mira, si estem uns moments així un poquet tensos, però així estem.
2: Bueno, antes de començar l'entrevista m'agradaria, pues això, dedicar-vos unes paraules. Sé que esteu vivint uns dies intensos i complicats, i tot i això continueu venint i anant cada dia a l'aula, no?, aguantant l'escola i preocupant-vos per el vostre alumnat. Això al final n'hi ha que reconèixer-ho i ficar-ho en valor. Jo crec que l'educació pública tirava gràcies al treball i a la implicació de persones com vosaltres, com tu, en este cas que anem a parlar, que sou professorat que no només ensenya matèria, sinó que acompanya, escolta i ajuda a créixer a les pròximes generacions, que són les que hem estat parlant. Però tot això moltes vegades no se veu, i n'hi ha que traureu fora del col·le, i és el que esteu fent ara. Independentment de les opinions o del moment que s'estiga vivint, crec que és important reconèixer la vostra dedicació i el compromís que manteniu amb l'estudiantat i amb l'escola pública. Des del Moncofa en perspectiva, vos donem tot el suport a la vaga educativa, i esperem que les negociacions per al bé dels xiquets i xiquetes arriben a bon port.
3: Moltes gràcies, això esperem tots.
2: Bueno, pues fiquem-nos en matèria. Ara ja anem a parlar un poc de les tasques, o d'una de les tasques que feu allí en l'escola. I és que anem a parlar d'un projecte educatiu, que és el que estàvem parlant, no?, que ja ara fa 10 anys que l'esteu fent, que és una obra de teatre musical original. I quan parlem d'original, i ara vull que te faré la pregunta esta, parlem íntegro. Des de la base hasta el sostre. Explica'm-nos un poquet en què consisteix esta obra de teatre.
3: Bueno, pues sí, mira, això és un projecte que, com tu has dit, ja portem 10 anys fent-lo, que consisteix en... És ja una... En sisè, ja, això ja s'ha implantat. Des d'alumnes de sisè creen una obra de teatre. En este cas és un musical, una obra de teatre musical. Ells són els guionistes, és a dir, ells trauen el guió, escriuen el guió, el guió és original, és una idea original, i les cançons també són originals d'ells, ells també se trauen les cançons que seran interpretades i estrenades el dia que s'estrena l'obra.
2: Bueno, és que, claro, inclús les redes socials i el que tu dius, no?, se dissenya l'escenografia, s'organitza la producció, la promoció...
3: Sí, mira, si vols que te conte una miqueta en què consisteix... Mira, el teatre... consisteix en que nosaltres tenim que crear una companyia de teatre, ¿vale? Per a treballar.
2: Sí.
3: Per a muntar l'obra de teatre, es expliquem als xiquets que és un treball que tenim que formar un equip, i que tenim que tenir moltes professions, moltíssimes professions, que se necessiten per a poder posar en funcionament i mostrar el que és un espectacle, l'espectacle teatral, que és el producte final. Mm. Entonces, al llarg de tot el curs, pues fem diferents activitats en les que anem mostrant als xiquets què és el que fa falta perquè aquesta obra de teatre isca. El primer que necessitem és pues, averiguar de què volem que vagi la nostra obra de teatre, és a dir, tenim que buscar un tema. Uh-huh. Claro, això és una cosa molt personal de cada aula, de cada classe, i els temes normalment estan molt relacionats amb vivències que han tingut o que tenen els xiquets uh-huh. en la classe. I a raïs d'aquest tema van desenvolupant el guió. Després, sí. tenint moltes visites durant tot el curs, venen molts experts, uh-huh. bueno, durant el primer trimestre, venen els experts i ens expliquen, ens donen consells de pues, com se pot escriure un guió, quines professions ens fan falta, pues, si ens fa falta una escenografia, pues, ve gent que ens orienta com podem fer l'escenografia, necessitem tècnics de llum, tècnics de so, venen i ens orienten també, també ens assessoren de maquillatge i vestuari, de relacions públiques, bueno, en fi,
2: és un treball íntegre, no?
3: Sí.
2: Sí, però com ja estem parlant, com tot roda alrededor de les alumnes del col·le, com no, també tenen que

0: Jo, Carla.
1: Quina és la feina de relacions públiques i documentalista, Matías?
2: Les relacions públiques són les persones encarregades de promocionar l'obra al públic amb cartells, premsa i xarxes socials. Els documentalistes són les encarregades de recopilar fotos i vídeos per explicar el procés de creació i ensenyar-lo a les famílies.
3: Bueno, pues así teníem ja la primera fase, els primers alumnes. I volia parlar amb tu, Maribel, d'una persona que està sent una base fonamental, i ell és Enric Pizà, que, bueno, explicaràs tu un poc millor, no? La seva funció és acompanyar el professorat durant el desenvolupament del projecte, oferir orientació, donar suport en les diferents fases de la creació de l'òpera, etc. Explica'm un poquet el que significa Enric per a vosaltres.
4: Bueno, pues Enric, si li tinguérem que dir una paraula, seria el nostre assessor extern que ve a ajudar-nos en el teatre. Ell ve des del... li vam oferir o li vam presentar el projecte, li va agradar, li continua agradant i continua venint. Ell, pues, és l'alma, és el motor de tot això, perquè en el seu té un caràcter i té un que ell, els xiquets, pues, en ell van, que fluïxen i van, pues, es motiva, es guia, es dona confiança. És una persona que sense ell no podria ser el teatre tal i conforme el tenim. Ell ve quan pot, unes setmanes, setmana sí, setmana no, o quan pot vindre, i ahí pues, mos encarrila, mos ajuda, mos dona consells, i això és el que els xiquets el tenen, vamos, a qui més seguixen i el que l'esperen i el deleren en, sí. en molt de deler que sí. Vinga.
3: Bueno, pues donem pas ara ja a la segona part, que en este part, en este cas anem a parlar de, o van a parlar de, dels guionistes.
5: Continuem entrevistant els guionistes. Elles són Noa i Carmen. Creieu que és important la figura del guionista?
6: Pensem que la figura del guionista és molt important perquè crea tota la història. Pensa i escriu els diàlegs, les escenes i les lletres de les cançons.
7: Així construeix l'argument que podrà veure tot el públic. Després d'escriure el guió, donem indicacions a les demés professions perquè puguen començar a treballar.
3: N'hi ha que dir que inclús aquesta mateixa entrevista que estem fent està guionitzada. No és que jo vagi improvisant en totes les anteriors, però aquesta especialment està guionitzada pels mateixos alumnes. Però deixeu-me que menisca un poc d'esta fila, d'este guió, i faig una pregunteta més personal a Maribel, perquè el projecte va néixer des d'ara fa 10 anys i ha pogut aguantar, no? I jo crec que ha vingut per quedar-se. Maribel, com a mestra, quan acaben ixe dia, que serà, bueno, el direm, no? El dia 29 a les 3 i mitja, quan acabem, a part de que ja estàs pensant en el pròxim, quina sensació teniu, o tens tu, ja anem a tirar-ho al personal, com a mestra?
4: Bueno, la veritat és que, pues, imagina't, és una sensació que no se pot expressar, no sé com expressar-ho. Lo primer que pensem és que com eixirà, com anirà o com acabarem. Però perquè per nosaltres el més important és el procés i en tot el camí ens centrem en que la cosa vagi bé i que tinguem un bon ambient de treball. I no li donem tanta importància a lo que és l'estrena. Però, clar, el dia de l'estrena sí que se li dona, perquè vols que isca bé. Uh-huh. I quan ix, pues, és un grau de satisfacció gran, perquè veus el que s'esforcen i els xiquets i el que fan i el que són capaços de traure que no s'ho podeu ni imaginar. Uh-huh. I la sensació que se mos queda és dir, uf, això és insuperable, l'any que ve ja no... ho tenim difícil perquè l'any que ve siga millor que el que han fet en un any. No, i arriba l'any que ve i és que és millor que l'altre any. No sé com explicar-ho. Cada any és una sensació... pues de molta satisfacció.
3: Sí, no? Perquè jo imagino que tots els alumnes que venen per darrere, no? De cinquè, de quart, ja estan veient el que espera, no? Eixe últim any d'escola, i jo imagino que estaran esperant tot també de l'ER.
4: Sí, així és, arribar a sisè, en sisè ja saben que és el teatre. Claro, però ells el que no saben, ells el que veuen és el producte final. Ells veuen una obra de teatre molt xula, molt bonica, moltes cançons, un decorat, uns músics tocant, uns ahí que estan en l'ordenador.

0: d'orgues. I, però ells el que no saben és tot el procés i tota la faena que n'hi ha per arribar ahí.
1: Sí.
0: I és el descobriment i quan se donen compte de lo que és aquesta feina, el que és aquest treball. Perquè en un principi tots els xiquets, per exemple, pues, volen ser actors, que és el que se veu.
1: Claro.
0: I, claro, però després quan entren en el projecte i van veient tot el procés, és quan tu també veus que n'hi ha xiquets que diuen no, pues, el meu no és això, el meu és, pues, per exemple, jo què sé, pues, relacions públiques. I veus que en relacions públiques estan fent un faenón que dius, pues sí, pues este xiquet era això, i és això el que li se té que despertar. I ell està a gust ahí treballant i està donant tot el seu. Per això sempre diem que són totes les professions són importants. Totes,
1: claro.
0: totes.
1: A més, ja es comencen a tindre una responsabilitat, no? Ja en 12, sí, sí, 11, sí. 12 anys ja és una responsabilitat i en aquest moment de descàrrega ja pues, a altra cosa, no?
0: Claro, així el que intentem sempre és... Ja ho he dit que és un treball cooperatiu, ¿vale? Uh-huh. És un treball en grup, és un treball en equip, i jo sempre dic que nosaltres som una cadena, ¿vale? I que som una cadena i que si n'hi ha un eslabó de la cadena que se trenca, pues tenim que parar i el tenim que reparar. Si no se repara no podem continuar. Entonces, n'hi ha unes tasques durant tot el curs que hem de fer entre tots, que tots tenim que ser responsables de la tasca que tenim que fer, perquè la nostra tasca és molt important. Si la nostra tasca que tenim assignada per una data no està feta, no podem continuar. Uh-huh. Entonces intentes donar-los el que és pues, això, el que és la responsabilitat, el que és que tinguin un compromís, ells també, la seva feina, perquè s'han compromès en què tenen que fer, i la veritat és que va bé, eh? Va bé. Ells mateixos ho fan, acudixen a tot i ho fan tot i se sorprendríeu.
1: És el que parlen, no? Que satisfacció com a mestres el veure aquesta implicació. Bueno, pues, antes has estat parlant dels intèrpretes, pues, jo crec que ara és moment de parlar d'ells i a què se dediquen i anem a donar pas al següent àudio.
2: Tenim entre nosaltres a Craf i Olivia representant els intèrprets. Ara ja han fet el càsting i se'ls ha repartit el personatge que han de representar. Quina penseu és la principal funció dels intèrprets?
3: Crec que la principal funció del intèrpret és tragar-se el personatge.
4: I donar-li vida, com el personatge sent, entendre com pensa, parla i es mou.
3: El personatge ajuda l'intèrpret a actuar amb més naturalitat.
4: I això també ajuda el públic a connectar amb la història.
1: Pues continuem parlant un poquet sobre el projecte, si vols, Maribel, i bueno, anem a parlar un poquet de lo que és, bueno, has estat parlant antes un poquet també del treball cooperatiu. Parla'm un poquet de lo que són les habilitats, quines habilitats acaben de desenvolupar bé, com cal, després d'acabar tot este projecte. Perquè al final, bueno, pues... vull dir, perdona que te detalli, perquè al final
0: és
1: molt bonic que facin una obra de teatre, però vosaltres no deixeu de ser mestres i esto se fa, i és un missatge per als pares i les mares, esto se fa per algo. Per a disfrutar, per a passar-ho bé, per a tenir una responsabilitat, però se fa per a desenvolupar certes habilitats. I ara, pues, per favor, si mos pots explicar un poquet.
0: Mira, primer la comunicació, no? Els xiquets han de saber expressar-se, mos hem d'escoltar tots, perquè tot el que pensem, tot el que tenim cada un, el que pensem cada un és important i mos hem d'escoltar tots. I hem de saber expressar-nos i escoltar-nos uns a altres i respectar-nos. En cada aportació que fa cada un és tota respectable i totes són vàlides. I això és la primera que es fem entendre als xiquets. Després tenen que prendre decisions, perquè moltes coses, moltíssimes, la majoria ho fem per aportacions i després de totes les aportacions que s'han fet, ens hem escoltat, hem d'escollir quina és la que més ens interessa. Pues hem de prendre una decisió i la decisió ha de ser consensual i sempre en acord entre tots, sense ninguna males... sense, que diríem altres, sense fer mala sang, perquè no és lo meu i és lo d'un altre, no? Així, ens hem d'escoltar i és una cosa més democràtica, ¿vale? Entre tots. Després, apareixen molts conflictes durant el procés, perquè sí, perquè és normal, perquè és que este tenia que treballar més i jo treballé... Ell treballa menys, jo treballé més, és que jo tinc que fer això i l'altre... Entonces, tu ahí intentes mediar... Primer que se ho resolguen ells, hi ha una figura dins de la companyia que és la que intenta mediar en el que està passant. Si la cosa... I entre ells, normalment se soluciona. si la cosa se'n va, que no és lo normal, pues ja intervenim més mestres, però no. Quan hi ha algun conflicte o quedem simplement... avui a l'hora del pati que se queden a assajar els músics, per exemple, i sempre hi ha algun músic que vol ixir al pati. Pues entonces, entre tots, intentem convencer-lo de que se té que fer, que se té que complir, i això és la responsabilitat del compromís, claro. Sobretot, perquè tenim una responsabilitat i ens hem compromès en que hem de fer la nostra tasca. Mm-hmm. És una formació integral i és sí. una formació molt en valors.
1: Claro.
0: Se dona molta importància als valors. Mm. També els continguts que puguen haver acadèmics, que també se'n treballen, però és més una formació en valors.
1: Jo crec que s'ha quedat prou clar, no?, eixa part del per què i els motius. Anem a passar allà a la part de, al segon grup d'entrevistadors, en este cas eren Marc, Felip, Gorka i Ivan, i ells ara van a parlar de, o van a fer la pregunta, perquè anem a tractar el tema de l'escenografia, el vestuari i el maquillatge.
5: Continuem amb l'entrevista amb Marc, Felip, Gorka i Isabela, que anem a entrevistar a Ruth i Eni, que ens parlaran d'escenografia i de maquillatge i vestuari. Podríeu explicar-nos en què consisteix la tasca de l'escenògraf?
6: Els escenògrafs són les persones encarregades de fer els decorats per a l'obra. És molt important que aquest decorat estigui d'acord amb el guió.
5: Els de maquillatge també teniu una tasca important?
7: La nostra tasca és molt important, perquè som els que hem de caracteritzar a tots els personatges. Primer estudiem com són el físic, xiquets, adults, fantàstics, i també la manera de ser i d'actuar.
1: Molt bé, i parlant de... Tu mateixa ho has estat parlant antes, Maribel, està parlant de que això té un caràcter interdisciplinari, no? Però s'ha quedat soles en una paraula. Si vols explicamos un poc el projecte interdisciplinari, quins continguts integra?
0: Vale, pues interdisciplinari és que actuem o se treballen en tots els continguts de totes les matèries que tenim en el currículum, en tot. No és únicament des de l'àrea de música o de l'àrea d'educació física, que normalment sempre són els que s'encarreguen més d'aquestes coses, no. Així entren totes les matèries, perquè tenim que redactar, tenim que fer una entrevista, tenim que fer un guió, tenim que fer una escenografia que potser tenim que calcular, pues, jo que sé, alguna mesura. És a dir, així entren totes les matèries, totes. Uh-huh. Des de la llengua, la música, l'educació física, les matemàtiques, tot està present, perquè en tot moment estem treballant el que és el currículum de la que ens marca la llei. I des de sisè.
1: Imagine que, claro, estàs tocant totes les pates, no? Imagine que els mestres que estiguin vinculats, pues, en el teu cas, la mestra de música o d'educació física i demés, pues, també formen part de tot este projecte, i també imagine que donen certs consells a l'alumnat.
0: Home, clar, el projecte no és únicament des de l'àrea de música. El projecte té que haver una persona que coordine, i en aquest cas soc jo, està la xica de música, que és Laura, però el projecte, si no fora perquè s'impliquen l'equip docent del nivell de sisè, tant tutores com altres especialistes d'educació física que entrem en l'aula, no se podria fer, perquè el projecte és molt gran. Uh-huh. El projecte no se pot treballar únicament en les hores dedicades a una assignatura, que potser tens una hora o dues hores a la setmana. Uh-huh. El projecte s'ha de treballar dins de totes les assignatures, de totes les àrees, perquè en tot el moment estàs treballant la matèria. Per exemple, hem fet una notícia que l'han portat a la premsa, pues han hagut uns xiquets que s'han encarregat de redactar la notícia, el guió. Han hagut uns xiquets que s'han encarregat de escriure el guió. És a dir, que se treballa tot. Sí. Cartes per a convidar als que tenen que vindre. És a dir, se treballen tots els aspectes. Mm.
1: Sí, inclús contactar en la ràdio, no? Que ara mateix és el que estàvem parlant.
0: Molt bé, inclús organitzem per contactar a la ràdio i organitzem en l'entrevista, tot.
1: Clar, clar. Val, doncs donem pas al moment de la pregunta. Ara estava sentint un poc de fondo, i ho estàvem parlant, no?, antes de que, claro, ara és hora, pues, n'hi ha xiquets per allí pel col·le, i n'hi ha ruïdo, n'hi ha música, I això és el que volem, no? El que volem és una escola en ruïdo, una escola en música, una escola en xiquetes i xiquets, van per allí, no volem escoles buides.
0: És que la música està viva, la música no la pots fer parar.
1: Claro, claro. Volem escoles vives. Ara, vols, donem pas a l'entrevista que parlen dels tècnics de llum, de so i del músic compositor.
2: És el torn de parlar amb els tècnics encarregats del so, les llums i de compondre la música. Tenim així a Mario Coy i a Sara Moliner. En què consisteix la tasca del tècnic de llum i so?
5: És la persona encarregada de controlar la llum i els efectes sonors durant l'obra. Hem de llegir el guió i anotar on volem que hi apareixin efectes i quin tipus d'efecte és el més indicat. El dia de la representació hem d'estar molt atents per a que els efectes entren al moment indicat.
2: I els compositors, com és la vostra professió?
8: És una professió en la que has de ser molt creatiu, perquè hem de crear melodies per a les cançons i per a ser tocades. Tenim unes eines com Music Chrome Lab o Suno en les que ens ajuden al procés de creació.
1: Aquestes generacions, que tenen 12 anys ara mateixa, quan parlem de tecnologia, jo que ja vaig a fer 40 enguany, ja m'estan passant per damunt. ja és una generació que ja canvia totalment diferent i és el que ens vindrà en un futur, perquè han estat parlant de diversos programes i de més que no sé de què m'esteu parlant, no sé de lo que és esto. Maribel, per a donar-li un poc de conclusió al projecte per part de la part educativa, explica'm-nos un poquet quins són els objectius educatius d'esta obra de teatre.
0: Mira, lo primer és lo que és la creativitat, ¿vale? És desenvolupar la creativitat i després l'expressió artística, perquè ens demostren tot el que saben fer, però sobretot la creativitat en tot moment, tant com pel guió, com per a la música, com per a l'escenografia, tot, o per als vestuaris, tot. Després, també és molt important, ja t'ho ha dit, és la responsabilitat. Sí que han de ser autònoms i responsables. I sobretot ahir incidint molt en l'autonomia i en la responsabilitat, i sobretot en la responsabilitat, perquè avui en dia això no tenim, no acabem de tindre-ho massa clar. Tots demanem, però responsabilitat, després poquetes.
1: Sí.
0: Després, que això sí que és la part que a nosaltres més ens agrada, és millorar la confiança i l'autoestima. No, fins que no estàs ahí, no veus en xiquets que no te podies imaginar com este xiquet està fent això. L'únic que necessitava era una espenteta o que li despertaren el que a ell li agrada.
1: Sí.
0: I quan ho veus, això és una satisfacció grandíssima, perquè has d'estar així per veure el que és. Hi ha xiquets que veus que no tenen que l'autoestima la tenen molt baixeta i en aquest moment pues, se creixen, i això pot ser amb un tos serveix per arrencar i fer un canvi. I després també és molt important el respecte i la cooperació, però el respecte és el que nosaltres també li donem moltíssima importància. Ens hem d'escoltar tots, tots som igual d'importants i no estem mai ningú per damunt de ningú, així som tots iguals i ens hem de respectar.
1: Molt bé.
0: I després, pues, tots els continguts curriculars que hem dit abans, tant en llengües, en matemàtiques, en lo que siga, en totes les assignatures, pues se trata de donar-los, de tindre'ls, d'assolir-los, però d'esta manera pues una miqueta més motivadora i veient que ens serveix per a algo. Mm-hmm. Per a què ens serveix estar donant este contingut? Pues mira, ara li veiem una aplicació en què el podem aplicar. I això pues, també és una cosa que enriqueix els xiquets.
1: Claro. Pues anem a continuar. Anem a parlar ja de la part on estan els directors, el director d'escena i el director de producció.
2: Per a finalitzar l'entrevista tenim a Izan i Subahan. Ells tenen un paper de molt de pes dins de la companyia. Són els directors i les directores de producció i d'escena. En què consisteix el treball de cap d'escena?
9: El treball consisteix en dirigir els assajos, organitzar l'escenografia, els efectes de llum i so, els músics i, sobretot, treballar amb els intèrprets. La nostra feina començarà a partir d'ara, una vegada repartit el guió, perquè és quan comencem amb els assajos.
2: El cap de producció organitza, planifica i coordina a tot l'equip. És difícil?
5: És prou difícil perquè ha d'organitzar a la resta de professions anotant les coses que necessiten, a més coordinar-los quan ho necessiten i planificar les reunions i assajos amb els professors.
1: Ara, ja seguidament, si vols parlem i acabem després tu i jo, Marimel, crec que ens queda una forma de resumir, no?, tot el que m'està parlant fins ara. I a part de que ho estem parlant de, pues, això, Maribel i jo en tot moment, crec que els xiquets també volen fer algun resumen de l'obra i en què consisteix.
5: Resumint, volem explicar que som un equip que treballem tots a una i que en aquest projecte el més important és treballar tots junts i ser responsables amb la nostra professió. Si el procés és correcte, el resultat serà un èxit. Vos convidem a que vingueu a veure'ns el dia 29 de maig a la Casa de Cultura de Moncofa, a les 3:30. Vos esperem!
1: Bueno, pues ahí tenim, en este cas el dia divendres 29 de maig a les 3:30 en la Casa de la Cultura. El curs de 6A interpretarà May de Prac, Colors entre el fum. El curs de 6B farà Tresors sense moneda i el curs de 6C farà L'orfrenat i la maledicció. Cantar és la solució. I bé, Maribel, per finalitzar esta entrevista, primer que res, moltes gràcies. Gràcies per haver-vos prestat a fer tot este guió, haver-nos ensenyat a tots els que estem sentint la ràdio quines tasques feu en el col·le de la Belicorma de Moncofa. I per finalitzar, explica'm un poc el que tu vulguis, no? Per acabar el teu speech, si vols dir-nos alguna cosa més.
0: Bueno, no res, jo simplement vull convidar a la gent que vinguin a veure'ns, que és el dia 29. La sessió dedicada als pares és a les 3:30. Uh-huh. I després dir-los que això se fa des d'una escola pública, que una escola pública que cal, pues, recolzar, financiar bé i tindre els resultats que necessitem que tinguem. Som una escola molt diversa, ja ho veureu, tenim xiquets de moltes nacionalitats que estan participant, que són xiquets que necessiten molta atenció en moments donats i que, no res, pues, que vinguem tots, a veure'ns i això.
1: Pues moltes gràcies, Maribel. Sempre haurem de treballar per una escola pública i de qualitat, que per això també esteu treballant vosaltres, però també és feina de les persones que estem fora per a donar veu, en este cas, per a donar una alta veu per a vosaltres, però també per a ajudar-vos en totes les manifestacions. I per acabar, no?, i parlar ja i acabar de parlar de l'obra, estem parlant de música, de so, i acabarem en una cançó de les que se van preparar per a l'obra de l'any passat, perquè sapieu un poquet fins a quin punt s'involucren els xiquets i les xiquetes. Maribel, moltes gràcies per haver vingut als micros de la SER, moltes gràcies per haver-nos donat este rato tan dolcet, tan jove i tan fresquet que mos heu donat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Rafa, és que no m'atrevia a baixar el volum.
1: Sí.
0: Està plenita, no?, de missatges que això que fa esta gent.
1: La veritat és que tinc espais un poc de punta.
0: Ah, t'he vist.
1: A més, deixa este guion, esta frase final, no?, que l'empatia durarà fins i tot un dia, això és...
0: Tremendo. Jo me conformaria quasi en això. Que xulo, ha estat molt, molt bonic, este món que ho fa en perspectiva. Mira per on, pues, ha coincidit, no?, en estos dies en què l'educació necessita i s'ale, necessita i s'empatia. Que és el que acaba dient la cançó. Eh?
1: Si durara sols un dia, se solucionarien estos problemes que estan passant.
0: Moltes gràcies i fins la propera. Ha sigut un programón.
1: Gràcies, hasta la próxima.
2: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
3: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: I ara ja en este segon bloc i abans del programa que puntualment arriba tots els dimecres amb Raquel Ruiz i l'Arquet, Ecologistes en Acció, anem a conèixer l'oferta formativa que ja per al proper curs ens porta Elíez Gilabert de Centelles de Nules. Arranquem!
1: Hoy por hoy de la primavera. Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
2: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
0: Qui ve a visitar-nos este matí? Pues paren atenció.
3: Da el salto a tu futuro en Elíez Gilabert de Centelles de Nules. Estrenamos la modalidad semipresencial del grado superior en prevención de riesgos profesionales. Una profesión con 100% de empleabilidad. También lanzamos el nuevo curso de especialización en fabricación inteligente. Descubre los ciclos de la familia agraria en presencial y semipresencial y toda nuestra oferta en administración, mantenimiento y servicios socioculturales. Ven a la jornada de puertas abiertas el 25 de mayo de 6:30 a 8:30 de la tarde. Tu futuro empieza aquí.
0: Pues creo que sí, la gent de Elíez Gilabert de Centelles de Nules ens visita i per a parlar de moltes coses i sobretot el que acabem d'escoltar ara en la Falca, està aquesta jornada de portes obertes el proper dilluns, l'últim dilluns ja, de fet, de mes. I bueno, mira per on, com anem a tindre enguany, per motius de la vaga, aquesta fira, no?, que haurà tingut lloc pues, este dijous en la vall, pues encara cobra més interès, ja el tenia de per si, però ara diguem que encara un puntet més. Anem a parlar de tota la gent que ens acompanya avui, complint l'estudi de Ràdio La Vall d'Uixó. Maite Cabanell, coordinadora de cicles, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, molt bé.
0: També tenim per ací a Laura, no?
4: Sí,
0: Laura Llorenç, que és cap de departament de FOL. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I també representació dels alumnes. Per un costat tenim per ací a Román Alemán. Román, molt bon dia.
6: Buenos días.
0: I a David Naixes, d'Educació i Control Ambiental.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia, David. Bueno, moltes coses que contar, però sobretot, si me permetiu, ja que m'ha escoltat esta falca, ja que esteu anunciant ahir que estreneu aquesta modalitat en semipresencial del grau superior de prevenció de riscs professionals, suposo que és per al proper curs, això és una de les novetats, però parlarem de les novetats i del que actualment se pot fer en el Gilabert de Centelles. Maite, t'ha tocat a tu arrencar.
4: Hola, bon dia. Pues bé, nosaltres el que volíem vindre és vindre a presentar les nostres famílies professionals. Tenim 6 i com tu bé has dit, aquest any estrenem un cicle nou i un curs d'especialització. El cicle ja el teníem en modalitat presencial, que era el de prevenció de riscos professionals, i aquest any ha sigut eliminat el de modalitat presencial, però ens han donat el de modalitat semipresencial, que era una demanda que teníem de moltíssima gent, de gent que està treballant i que volia continuar formant-se en aquesta especialitat. I també ens han donat el curs d'especialització en fabricació intel·ligent del Departament d'Instal·lació i Manteniment, que esperem que també gent que pugui estar treballant i vulgui continuar formant-se, inclús gent que estigui formant-se i vulgui completar la seva formació, el puga disfrutar.
0: Jo el que volia preguntar-te, has dit, estava demandat en este canvi que ha hagut en el curs del semipresencial de grau superior en prevenció de riscos professionals, què suposa per al centre, Maite?
4: El canvi, esperem, a veure, ens haver agradat mantenir les dues modalitats, tant la presencial com la semipresencial, però per al centre suposa una apertura de portes a gent que no podia vindre a aquesta modalitat presencial i que ara sí que es podrà permetre continuar formant-se en una modalitat semipresencial, on tenen les seues tutories per a poder vindre a resoldre dubtes, i tenen les seues dates d'examen i de realització de proves, i que per a la gent que està treballant i vol continuar formant-se és una oportunitat per poder completar la seva formació.
0: De tots els que esteu així, n'hi ha algú que es podria parlar molt bé, no?, sobre precisament este curs, o m'enganya, Roman?
5: Sí.
0: Tu sí que nos puedes contar cosas, ¿no?, de tu experiencia, porque tú sí, vamos, estás en técnico de prevención de riesgos profesionales. Y aparte, creo que no te queda mucho ya, ¿no?
5: Sí, me falta ya poquito para terminar las prácticas. La verdad, yo cuando he estudiado se hacía de forma presencial, ahora se hace semipresencial. Y lo que trata de este curso, principalmente, para la gente no sepa lo que es la prevención de riesgos profesionales o laborales, viene siendo... Lo primero que es que la gente vaya a trabajar de forma segura y que vuelva a casa sin que le sufran por ningún daño. Pues abarca un montón de ámbitos, realmente tiene bastante salida por eso mismo. Puedes hacer muchas cosas, puedes estar en una empresa, puedes mirando la señalítica, puedes mirar riesgos biológicos, físicos, químicos, puedes mirar las cosas de la normativa, cómo levantar una carga...
0: Claro, todo lo de ergonomía,
5: claro,
0: también, ¿no?
5: Este es térmico, todo ese tipo de cosas.
0: Perfecto. ¿Y qué iba a decirte? ¿Has hablado también de prácticas?
5: Sí, las prácticas, muy bien. Tema de prácticas.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo?
5: Mi experiencia ha sido bastante buena. Yo estoy en una empresa que es bastante grande. Y ahí realmente veo bastantes cosas en la empresa. Y vamos, poco a poco, pues siempre hay cosas que mejorar y vamos haciendo. Yo realmente estoy muy contento en la empresa donde estoy. Es una empresa que se encuentra en Onda, bueno, y también tiene una sede en Villafamés. Y realmente hago un poquito de todo.
0: O sea, que es una experiencia que a ti te ha servido, que no te arrepientes en absoluto, y todo lo contrario. A la gente que esté ahora, así que tenga esa duda, que lo haya escuchado esto, y que esté, que le falta ese empujoncito, podemos decir que Román se lo da ese empujoncito, pero para el que sí, que no se lo piense más, que adelante ya por ello.
5: Claro, efectivamente. Al final, pues lo que hacemos también es velar por la seguridad del trabajador. Es una cosa...
0: Y con ganas, supongo, Román, de incorporarte...
5: Sí, al ámbito laboral, sí.
0: Al ámbito laboral, que eso es lo que iba a decirte. Porque hemos escuchado en la comunidad también que hablaba precisamente de eso, ¿no? De una de las salidas que tiene, si tú lo has disfrutado mientras estudiabas y hacías las prácticas, y si ahora lo puedes disfrutar laboralmente, oye, pues yo no sé qué más se puede pedir, no sé, ayúdame tú, a ver. Es una combinación perfecta, ¿no?
5: Claro, yo vengo ya de la familia de mecatrónica, y estudiando prevención, pues me ha permitido desarrollarme todavía mucho más también. Antes a lo mejor hacía cosas que a lo mejor pensaba que estaban bien hechas, pero por desconocimiento, ahora que estudio prevención, veo que hay muchas cosas que se pueden mejorar.
0: Fantástico. Laura, quan escoltem els testimonis d'estos de la gent i de l'alumnat, jo suposo que per a vosaltres també és molt important que puguem estar escoltant aquestes històries sinceres que les conten tal qual, perquè és precisament per el que m'imagino treballeu dia a dia.
6: Pues sí, totalment. La veritat és que ens alegra molt que els alumnes estiguen pues, tan satisfets fent estos cicles formatius, perquè, a més, en concret el de prevenció de riscos professionals serveix molt per a complementar estudis que ja tinguen, que és tota la part de seguretat i higiene en les empreses. De fet, el perfil que tenim d'alumnat, sobretot, és gent que ja té alguns estudis, però vol continuar estudiant, complementar, millorar o ascendir en les empreses, i aleshores ho fan pel camí de la prevenció de riscos. I bé, ens demanen molt perfil d'administratius que tinguin la part de prevenció o mecànics que tinguin la part de prevenció. Per això la majoria d'alumnat és gent que treballa i demandava molt la semipresencialitat en este cicle. I vull aprofitar i recalcar que en tota la província de Castelló el nostre centre és l'únic que el té, el cicle de prevenció de riscos. Aleshores, era estrany que la matrícula no fora molt alta, i era precisament per ese tema de la presencialitat.
0: Claro.
6: La gent que treballa necessita més flexibilitat, i per això vam demanar que també ens el pogueren oferir de manera semipresencial. com ha dit Maite, ens hauria agradat mantindre les dues modalitats, presencial i semi, però bé, al final pues, només ha pogut ser el semipresencial i pensem que a la llarga serà per a bé, perquè donarà més oportunitats a la gent que vulgui estudiar este cicle.
0: Pues efectivamente una de las cosas que había nominado Maite, ¿no? Que si era una demanda y se ha conseguido. Yo no, claro, volé a preguntar vos, a ver, vull mantindre els dos, ¿es una posibilitat que queda en l'aire, que és factible, o de moment en este canvi, per exemple, a vosaltres ja vos val així?
6: Tot depèn de la demanda. A nosaltres ens agradaria tindre les dues modalitats per a poder oferir tot el que l'alumnat ens demane. Però ja depèn, no depèn de nosaltres, ja depèn de conselleria.
0: Pues mira, vaig a aprofitar per a que tu mateix es presentes a l'alumne que tens al teu costat, a la teva esquerra.
6: David, així tinc a David Naixes.
0: Uh-huh. És d'educació i control ambiental, no?
6: Sí, ell fa un altre cicle que també té molta demanda i molta empleabilitat i està en primer curs, en guany. Uh-huh.
7: Estic en el cicle d'educació contramental. És un cicle molt divertit i el recomano a la gent, sobretot perquè és molt important per a poder protegir a la biodiversitat i és molt fàcil obtindre recursos i també és molt important sobre el reciclatge i pues això.
0: Mm-hmm. Bueno, per estar en primer i pràcticament dir acabar d'aterrar, ja les sensacions que ens contes, David, són molt positives. Te veiem que estàs molt a gust fent el que estàs fent, David.
7: Estic molt a gust del nostre cicle, sí. El que faig dins del cicle, pues bàsicament és estudiar totes les espècies de la fauna i la flora.
0: Buah, que xulo.
7: I també es protegim sobre el reciclatge. També fem moltes coses sobre de gestió ambiental, sobre de la molècula i tot això. També
0: me vas a ajudar, David, a una cosa. Vaig a aprofitar, tu, que estàs parlant en tanta passió del tema, a ajudar-nos a algo que venim repetint contínuament per la ràdio, el Roger, que n'hi ha millores però que costa. Me vas a ajudar a fer entendre la gent de la importància del reciclatge i que no podem ser tan, ho dic entre cometes, tan bruts. Per què és important el reciclatge, David?
7: És molt important el reciclatge per a protegir el sobreplaneta. Uh-huh. Sé que n'hi ha que organitzar sobre l'orgànic, els restos,
0: sí,
7: els vidrios i tot això.
0: Separar-los,
7: perquè si juntem tot allà dins serà més pitjor i es pot afectar a l'ecosistema i la planeta.
0: Maite i Laura, no us heu dit, no us heu subornat prèviament a esta gent, no?, perquè parleixin tan convençuda i que estiguin tan a gust. Això és espontaneïtat pura i dura, eh?
8: Espontaneïtat pura, nosaltres. Dura, sí. Hem dit que vinguin a contar la seva experiència i que és el que els agrada i no els agrada dels seus estudis, simplement.
0: I al marge d'això, crec recordar que la falca publicitària parlava també del curs d'especialització en fabricació intel·ligent, parlava també de tots els cicles, no?, de la família de agrària, i presencial i semipresencial. Què és el que ja està fent-se en el Gilabert de Centelles? M'ho ha recordat igual la gent.
8: A veure, en el Gilabert tenim 5 famílies professionals. Realment tenim 6, perquè tenim la d'electricitat. El que passa que ahir en eixa família només tenim el grau bàsic d'electricitat. Mm-hmm. Però a banda d'esta família tenim instal·lació i manteniment, on tenim el grau mitjà de manteniment electromecànic i el superior de mecatrònica industrial, que és el que ens ha dit Roman, que sí, ha estudiat abans de fer el de prevenció de riscos professionals. Dins de la família de serveis socioculturals i a la comunitat tenim el grau mitjà del que comúment es coneix com a TENDE, que és l'atenció a persones en situacions de dependència, que també està molt demandat. Avui en dia cada vegada hi ha més persones que necessiten ajuda per a portar a terme totes les cures que necessiten les persones en situació de dependència. I dins d'aquesta família tenim el superior d'educació infantil i el d'integració social. Els dos amb moltíssima demanda de gent, i gent que inclús després continua a la universitat I passar a la universitat des de grau superior suposa inclús estalviar-te estudis perquè te convaliden quasi tot primer curs, perquè tu ja tens uns coneixements adquirits. Després tenim la família d'agrària. Ahí tenim el mitjà de tècnic en producció agroecològica i això el tenim en presencial pel matí i semipresencial, i el superior de forestal i medi natural. Dins de la família d'administració i gestió tenim el mitjà de gestió administrativa i el superior d'administració i finances, dos de matí, i l'última família que tenim és la de seguretat i medi ambient, que és el que ten, la que tenim així representada, la de prevenció de riscos professionals, que com hem dit canvia de presencial a semipresencial, i la d'educació i control ambiental, que és la que està estudiant David, que està de matí en el nostre centre. I això és aixina de manera resumida i ràpida, sí, la nostra oferta formativa.
0: Bueno, no sé si ho he dit abans, però Maite Cabané és coordinadora de cicles i Laura Llorenç és l'alcalde de departament de FOL. Sobre la jornada de portes obertes del proper dilluns, dia 25, crec que l'horari era de 6:30 a 8:30 de la vesprada, sí. No? Laura, esta jornada, a qui va dirigida, quin tipus d'informació pot trobar allí, per què és interessant que la gent s'apropi a veure-vos?
6: Pues és molt interessant que vinga, sobretot pel que dies abans, que s'han hagut de suspendre algunes fires. I bé, nosaltres el que volem en aquesta jornada és mostrar els cicles formatius i el curs d'especialització que tenim al nostre centre, i va dirigit pues, a totes les persones que estiguen interessades en seguir estudiant, seguir formant-se. Per tant, poden vindre directament alumnat, no? Persones que vulguin vindre a estudiar, o els pares que volen ajudar els seus fills per veure com els orienten, en què poden estudiar. És a dir, està obert a tota la gent que estigui interessada en veure com ells o els seus fills o els seus coneguts poden seguir formant-se. I entonces, aleshores farem una mostra de tots els cicles que tenim, farem un recorregut pels tallers i els explicarem tot el que tenim.
0: I en el tema de la inscripció, la preinscripció, sí, i tot això?
6: Sí, també aprofitarem aquest espai de temps per a que aquelles persones que vulguin aprofitar i fer la sol·licitud d'admissió a cicles, estarem alguns professors recolzant ajuda per si, perquè aquesta sol·licitud se fa de manera online per Adminova. I hi ha gent que potser no sàpiga molt bé com es fa, aleshores estarem ahir alguns professors recolzant i ajudant-los per a que puguem fer-ho. I si voleu aprofitem les dates per a fer aquesta sol·licitud, perquè per a accedir a graus mitjans i graus superiors el període d'admissió és del 20 al 28 de maig, i per al curs d'especialització és del 25 de maig al 2 de juny.
0: Molt bé.
6: Per a que la gent ho tinga en compte. Això seria la sol·licitud d'admissió. Després, ja més endavant, seria el període de matrícula. Però de moment s'ha de fer una, com una preinscripció, una sol·licitud d'admissió, que són les dates que he dit.
0: Perfecte, pues això en quant a informació que també suposa se donarà, no? Donareu en la fira el proper, bueno, la jornada de portes obertes, perdó, el proper dilluns dia 25. Román, antes de que finalicemos la charla, quiero que me cuentes alguna anécdota positiva, algo que tú vayas a llevar siempre contigo, de decir, qué bien me lo he pasado formándome, y a la vez me llevo pues todas estas cosas, ¿no? que me han servido, algo que te recuerdes de manera especial, pues, por algo que te haya llamado particularmente la atención. Bien sea de estudio, de los amigos que has hecho, en definitiva algo que dices, es que ha valido la pena por todo esto, pero además por todo esto adicional, ¿no?, que me llevo. ¿Qué me dirías?
5: Llevo bastante tiempo estudiando. En este tiempo es verdad que he conocido muchos profesores, muchos alumnos, cada persona tiene unas ideas. Realmente en el trabajo más o menos es lo mismo. Lo que más me gusta de prevención, diría que hay parte de trabajo de campo, pues que tienes que estar en planta, claro, debes estar revisando que todo se cumple. Y al fin y al cabo es algo muy muy bonito. También tienes trabajo en oficina también.
0: Sí. Quería preguntarte, luego, la realidad, cuando uno llega al lugar de los hechos, por así decirlo, ¿la realidad se corresponde un poco con la teoría que también miráis?
5: Cuando uno está a veces en clase, cree que es un poco aburrido o tal, pero cuando llegas al sitio de trabajo, sí que realmente muchas cosas son como vemos en clase realmente.
0: Y ahí es cuando te das cuenta que sí, ¿no?
5: Claro, que sí, que lo que estudias realmente
0: que lo
5: sirve.
0: Que estudiabas te servía y que te iba a valer.
5: Claro.
0: Te iba a valer mucho. David Naises, que estàs en primer, però totes les teues il·lusions, no? Tots aquests esforços i aquestes coses d'estar ahí en el Gilabert de Centelles formant-te, sempre, creus que sempre va ser tan espectacular com ara, no? Que estàs gaudint-lo, estàs disfrutant-lo, no? De formar-te.
7: Sí, estic disfrutant-lo un munt, sobretot fa no res vas estar en un Eurotècnic. És com un Erasmus i vaig estar allí a fora d'Espanya a fer pràctiques. Va ser molt divertit perquè el treballar allà és una cosa molt... m'ha il·lusionat moltíssim perquè el que feia és protegir els animals, sobretot tres animals que són delfins, tortugues i un xorritejos, que sí. És un ave xicotet.
0: Sí, sí.
7: I el que fèiem és protegir, ficar tots els comportaments que fa... recopilas y todo eso y todo y ya está.
0: Fantàstic. La veritat és que escoltant tot això, Laura i Maite, pues, jo crec que tinc algun dubte que se'l lleve del tot, no? És un poc el que volem transmetre.
8: La veritat és que durant aquests últims anys la FP està pujant molt, és com una tendència que està agarrant la gent, però és perquè veu que ho té una eixida prompte, les empreses, la veritat, que demanden molt de professional en qualsevol de les famílies professionals que hem nomenat, i l'alumnat al final això també ho veu, i també veu que és una oportunitat de començar més prompte, a lo millor en aquest món laboral que al final és el que vol, no? Per al que estudiem per a després poder treballar i dedicar-nos al que ens agrada.
0: Molt bé. Laura, què es deixem? Què podem afegir abans de tancar la xerraeta de tot el que ens esteu contant en el dia d'avui?
6: Bueno, pues jo el que diria és que totes aquelles persones que vulguin seguir formant-se i tindre sobretot més possibilitats d'empleabilitat, que no dubten que estudien una formació professional, i en el nostre centre ja ho puc veure que tenim una oferta molt, molt àmplia. Aleshores els animem molt a que vinguin el dia 25 a la jornada de portes obertes. Allí us ho explicarem tot detalladament, i que vinguin, que estarem molt il·lusionats d'explicar-ho tot.
0: Molt bé, Maite, alguna coseta que afegir?
8: Res més, agrair a vosaltres que mos heu donat aquestes portes obertes per a que la gent conega tota la nostra oferta formativa i les jornades, i això, que els esperem allà amb molta il·lusió.
0: Pues a Maite, a Laura, a Roman i a David, moltíssimes gràcies per haver compartit estos minuts de ràdio. Que vagi tot molt bé i que vingueu més voltes, que ha sigut un plaer tindre-vos així i que la gent vos escolte. I ja ho sap, jo havia sentit parlar molt bé sempre del Gilabert de Centelles, i alguna que altra volta, si en alguna tertúlia tal, ha vingut algun representant vostre, crec recordar, en anys enrere, però és que supera un poc les expectatives per a positiu. El testimoni avui, tant de Roman com de David, i el que s'han contat Maite i Laura, significa que les coses se van per el bon camí, que tenim moltíssima il·lusió en el que feu. Jo no vull borrar-vos el somriure ara, però molt ràpidament, en 30 segons, com esteu portant tot esta moguda que arrencava des de la setmana passada, en ganes de que tot se solventi, no, suposo.
8: Exacte, en ganes de que s'arribi a un acord i tornar a la normalitat i que totes les parts estiguen contentes, que és el que... i que l'educació siga com cal, l'educació de qualitat, que és com mereixen els nostres alumnes.
0: I a seguir ensenyant, no, Laura? I que és la vostra passió, en definitiva.
6: Sí, esperem que això se solucione pronte perquè, i que siga, serà el bé per a tots, alumnat, professorat, tota la comunitat educativa.
0: Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
6: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies. Moltes gràcies. Adéu.
9: Hoy por hoy de la primavera.
10: Novamoto en Baiduizo es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Nova Moto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga en Baiduixó. ¡Te esperamos!
9: En Hoy por Hoy, Larquet, Ecologistes en Acción. Raquel Ruiz.
0: Pues como cada miércoles y a estas horas tenemos la sección de Larquet, Ecologistes en Acción, de la mano de Raquel Ruiz,

0: podemos combinar.
1: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
0: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
1: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
0: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
1: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
0: Esteve Óptico, calle Benigazuy, número 5, Labaiduxó.
1: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
3: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
4: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
5: Benvinguts a la cooperativa San Isidro. En la secció de jardineria t'oferirem un servei de manteniment i tractament de jardins, personal i adaptat a les teues necessitats. Ens encarregarem del tractament de plagues, poda, arbres i palmeres, sega de gespa i manteniment de zones verdes. A més, comptem amb àmplia varietat de flors, plantes i arbres per donar-li vida al teu jardí. Confia en professionals, confia en la cooperativa. Informa't sense compromís.
6: Cadena Ser. 100 años de radio.